0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja, una piscina nova a Mallorca cada 8 hores. És la denúncia que fa Terra Ferida després de contrastar que entre 2015 i 2024 s'han construït a l'illa més de 10.000. Tona Fuster és membre de Terra Ferida.
1: A Mallorca, més o menys en 10 anys, s'han construït més d'11.000 piscines. Això, si feia compte, són 1.200 piscines construïdes cada any, 23 a la setmana o 3 en el dia.
0: A més, el 30% d'aquestes noves piscines s'han edificat a sol rústic. Avui és dilluns 31 d'agost. Víctor Bejarano al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Neus Gil. El govern insisteix que ha posat en marxa mesures de contenció turística.
2: És la reacció del conseller de Turisme, Jaume Bauçà, a la concentració que el passat dissabte va reunir unes 1.000 persones a Palma per demanar que es posi fi a la massificació.
3: Que han duit endavant unes polítiques de límits, unes polítiques de contenció turística. Entenem que hagi malestar, no?

0: ciutadà de Menorca, de ses illes, per el motiu que fos, sí que pot venir a Menorca i està excepcionat.
1: Les obres de millora de centres educatius estaran enllestides abans que comenci el curs.
2: És el que diu el conseller d'Educació, Antoni Vera, que també ha parlat sobre les mobilitzacions que preparen les educadores de 0 a 3 anys.
3: Que han duit endavant unes polítiques de límits, unes polítiques de contenció turística. Entenem que hagi malestar, no? Com sempre hem entès, en aquest àmbit i en altres que n'hi pugui haver, són totalment respectuosos.
1: Nolívia rebrà una nova teràpia a partir del 9 de setembre.
2: És la nina de 3 anys d'Alcúdia que pateix epidermolisi ampul·la, una malaltia minoritària i crònica coneguda popularment com a pell de papallona. Manuela García, consellera de Salut.
4: És una indicació molt precisa, la que està en fitxa tècnica de la medicació, que és que tenga que ser autosòmica recessiva. I en elles és la que està especialment indicada. Tampoc el tractament està indicat en tot tipus d'herides, o sigui, que determinar en què herida se le va a ir poniendo.
1: I parlam ara de titulars d'esports.
2: En ciclisme, Enric Mas diu que Primoz Roglic és el seu gran rival per guanyar la Vuelta. En futbol, victòria del Mallorca 3-0 contra el Ceuta. En bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello disputaran amb Espanya el Mundial que comença divendres. I Jaume Monàs ja és a la segona roda de l'US Open.
1: Anem a conèixer la previsió del temps, Jordi Urios.
5: Bon dia, avui temps estable a les Balears, amb cel poc ennuvolat i pot ser una mica més de nuvolositat a les Pitiuses. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 33 graus a Palma, 31 a Eivissa, 30 a Mahó, 29 a Formentera. Pel que fa al vent, aquesta tarda bufarà del nord-est i de l'est amb brises costaneres. Demà, cel poc ennuvolat al matí, tendint a la tarda a intervals de núvols mitjans i alts, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional acompanyada de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis a la nit, les mínimes no baixaran dels 24 graus a Formentera, 23 a Eivissa, 22 a Palma i Mahó. Durant la setmana, temperatures sense grans canvis, a partir del cap de setmana podrien pujar lleugerament. Pel que fa al vent, demà fluix en general de component est i amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
1: Per tant, pendents també de la situació del temps, en aquest dilluns 31 d'agost, darrer dia del mes, en el que deim adeu a la nostra companya Neus Gil, que ha estat acompanyant-nos durant tots aquests darrers dies. Neus, moltes gràcies i enhorabona pel futur professional.
2: Moltes gràcies.
1: 1:34, ampliarem totes aquestes notícies a partir de les 2:10. Ara es queden, com sempre, en la ronda territorial.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Nuevas promesas. El gobierno asegura que va a redoblar esfuerzos para recuperar la normalidad en Ceuta, inversión millonaria, medidas que se van a aprobar el martes en Consejo de Ministros. La respuesta que ha dado hoy Pedro Sánchez un mes después del asalto, cuando el gobierno habló de asalto a la soberanía española, hoy apunta a causas difusas. Bulos en redes, pero asegura ninguna información de los servicios secretos. Apunta a una intencionalidad de Marruecos por acción u omisión. Nada de eso. Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Señala a Rusia, a Israel, a las mafias, a los bulos en redes, a la ultraderecha, pero Sánchez exculpa a Marruecos agradeciendo su cooperación.
3: ¿Y qué gana Marruecos con este tipo de tácticas? Yo, desde luego, no veo ninguna información que alumbre ninguna duda.
2: Un mes después, el presidente no tiene una explicación clara. En la SER dice que los servicios de inteligencia no predijeron esta entrada masiva en Ceuta.
3: El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional, pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
2: Niega haber desatendido la crisis en vacaciones, promete que se restablecerá la normalidad. Quedan 5.000 migrantes, 1.200 menores. Descarta traslados a la península, anuncia ayudas para Ceuta y avanza que el rey visitará la ciudad autónoma por primera vez, recordando que él ya lo ha hecho como presidente.
0: Es el último día de agosto, gracias Sandra. Ceuta en el centro de la actualidad nacional, también en la actualidad social, humanitaria, pero es un retorno el de vacaciones extendido hasta el domingo. Ceuta, asunto principal de nuestro resumen de noticias a partir de las 2:30. Rosa Perarnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos. Asunto central a partir de las 2:30, como dices, y en las ejecutivas de todos los partidos a la vuelta de las vacaciones. El miércoles Feijóo vuelve a Ceuta. Hoy el PP carga contra el gobierno por haberse rendido, dicen, a Marruecos. Borja Sémper cree que Sánchez pone a Rabat por delante de los ceutíes.
5: Ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Sería para salir corriendo si no fuera tan serio lo que estamos viendo. Solo le ha faltado culpar a Franco.
4: Tampoco a los socios les gusta la posición del gobierno con Rabat. Sumar dice que falta crítica. Podemos va más allá. Acusa a Moncloa de inacción calculada y exige romper con Marruecos. Pablo Fernández es el portavoz de los morados.
6: Es incomprensible que el gobierno de Pedro Sánchez esté sometido a Marruecos. Es lamentable que el gobierno esté arrodillado ante la dictadura marroquí.
4: Y ahí en Ceuta sigue la tensión, con miles de migrantes aún en la calle esperando una plaza en alguno de los centros de acogida. A las puertas del de Loma Colmenar llevan acampadas desde hace varios días centenares de personas. Hoy algunas han intentado entrar por la fuerza y ha tenido que intervenir la policía. Allí está Isabel Jiménez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, disparo al aire y cargas para contener a una masa que intentaba, agotada y ya muy tensa después de un mes al raso, tener un techo. La policía ha conseguido contener a esas personas, la ha sentado y mandado Loma arriba en pequeños grupos para desesperación de Ali, que no entiende nada. Sostiene que duerme en la puerta del recinto porque la policía lo ha mandado aquí para que espere plaza y no esté en las calles, y ahora le mandan antidisturbios que terminarán regresando a esas calles. El gobierno ha habilitado 3.300 plazas, la mitad de las que quiere abrir. De momento son insuficientes. En la puerta del embolsamiento han quedado las mantas sobre las que Ali y sus compañeros han dormido todas estas noches y que con toda probabilidad volverán a ocuparse de inmediato.
4: Gracias, Isai. Todo esto tras un fin de semana de relativa calma en las calles de Ceuta después de las manifestaciones y altercados que se vivieron la semana pasada. Este mediodía ha habido una concentración de trabajadores de servicios esenciales. Bomberos, sanitarios, policías, profesores denuncian que están desbordados y exigen soluciones al gobierno.
8: Aquí no se ha solucionado aún nada.
4: Y sobre los menores, 1.500 de los que entraron solos hace un mes ya están identificados. La ministra de Infancia, Sira Rego, dice que es imprescindible que se les pueda trasladar a la península para aliviar la presión en Ceuta y garantizar una atención adecuada.
9: Las niñas y los niños no son invasores. Las niñas y los niños son sujetos de derecho. Y los que han llegado solos a Ceuta, además, son víctimas.
4: Por cierto, que la Fiscalía acaba de elevar a 21 las denuncias por agresiones sexuales. 7 son de menoras, de menores, y una de un hombre LGTBI. Y sobre el roce diplomático con Roma por la situación en Ceuta y novedades, Giorgia Meloni ha decidido prorrogar los controles en puertos y aeropuertos a pasajeros procedentes de España, y Pedro Sánchez responde de la misma manera. Laura Herrero, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí, Italia prorroga 15 días desde hoy y España también paga con esa misma moneda. Alarga 15 días más desde el 7 de septiembre, que es cuando acababan los controles fronterizos instaurados el 8 de agosto. Eso supondría que el espacio Schengen estaría suspendido hasta el 22 de septiembre para los pasajeros que accedan a España desde Italia por mar o por aire. Y para los que hagan el viaje en sentido contrario, por ahora tendrán que también que pasar esos controles hasta el 14 de septiembre. Hasta ahora, según el Ministerio del Interior, España ha controlado 1.666 vuelos con un total de 12.337 personas que viajaban desde Italia.
4: Gracias, así marcha este 31 de agosto, último día de mes. Y último día de vacaciones para muchos.
11: Acabo de llegar de vacaciones y voy a hacer las cosas de casa normales, que a ponernos al día. Hombre, siempre duro porque las vacaciones molan mucho y trabajar, volver a la...
4: Pero todo eso acaba, esta medianoche concluye la operación Retorna, aeropuertos y estaciones están en pleno ir y venir de maletas. Estamos en la de Valencia. José Miragay, buenas tardes.
12: Buenas tardes. En esta estación no hay grandes aglomeraciones, sino momentos que coinciden con la llegada de trenes. Son pasajeros con muchas maletas y con vestimentas como prendas cortas, gorros, sandalias o mochilas que delatan que finalizan, comienzan o están en tránsito de vacaciones.
13: Hagan día, de lunes a viernes. Y porque hay mucha fiesta también, porque está más barato.
14: It's finished. Love Valencia. Love Valencia. Very beautiful.
12: Cada año más personas eligen sus vacaciones una vez terminado agosto en busca de mejores precios, mayor espacio y mejor temperatura, por lo que hasta el rabo de las vacaciones todo es toro. Además está la prórroga que suponen los días de septiembre antes del inicio del curso escolar.
13: Desgraciadamente para mí me tengo que volver a estudiar.
12: Ríos de turistas que siguen batiendo récords millonarios para alegría de la economía, al tiempo que son origen de conflictos sociales y medioambientales.
4: Y al golpe de realidad de volver de vacaciones hay que sumar otro, el precio de la luz. Agosto cierra con la energía más cara en 4 años. Blanca Pascual, buenas tardes.
15: Sí, hola. De media vamos a pagar unos 97 euros por hogar frente a los 80 del año pasado, según la Asociación de Consumidores Facua. Las olas de calor han disparado la demanda y también suma el precio del gas natural al alza. En el mercado mayorista la electricidad ha marcado este agosto su precio medio más alto en 3 años. Hay que retroceder a 2022 para encontrarnos un recibo más abultado, 158 euros, y fue tras la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.
4: Y todo agravado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que cumple 6 meses. En las últimas horas han cruzado ataques por primera vez desde julio. Aurora Moreno, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Sí, Estados Unidos ha destruido en la isla de Larak, en el estrecho de Hormuz, 2 lanzaderas de cohetes cargados con minas marinas destinadas a ese estratégico paso. Teherán asegura que han muerto 2 personas y hay varios heridos. Irán ha respondido con un ataque con misiles y drones contra bases estadounidenses en Emiratos y Jordania. Ambos aseguran que no han sufrido daños. El primero ha interceptado drones en su espacio aéreo y el segundo 8 misiles. Es una escalada peligrosa, advierte el Reino Emiratí sobre este intercambio de ataques en un momento en que el estrecho de Hormuz permanece bloqueado por ambas partes. Washington ha puesto en marcha una operación para aislar económicamente a Irán y las conversaciones de paz están estancadas, aunque el presidente iraní ha remarcado esta mañana que todavía buscan una solución negociada.
0: Pues todo esto forma parte de los argumentos informativos que les vamos a ampliar a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias, esa tensión en Hormuz. Rosa, está manteniendo inestable el precio del petróleo y las bolsas. Vamos a la de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Hoy el petróleo sube con fuerza más de un 3%. El crudo Brent, el de referencia en Europa, supera de nuevo los 90 dólares por barril. También sube el gas natural. Las bolsas europeas optan por la prudencia. Ahora vemos como algunas pasan a verde. El IBEX 35 es la única que lleva toda la sesión en positivo. Ahora mismo incluso suma cerca de medio punto porcentual y supera la frontera de los 20.100 puntos.
0: Y vamos a hablar de deportes. Día de descanso en la vuelta, pendientes de la operación de Pogacar en Barcelona. Nombre propio, Carlos Alcaraz. Su regreso, Daniel Ampuero. Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Va a debutar esta tarde en el Abierto de los Estados Unidos, no antes de las 7 de la tarde hora española. Una incógnita saber su estado de forma porque lleva 4 meses y medio sin jugar por una lesión de muñeca. Defiende el título conseguido el año pasado y este torneo ya nos ha deparado la primera sorpresa. El serbio Novak Djokovic eliminado en primera ronda, algo que no le ocurría en Grand Slam desde hacía 20 años. Nueva York con el tenis Y ciclismo con la Vuelta a España. Hoy es el primer día de descanso con Enric Mas como líder y triunfador en el día de ayer en la Sierra de Aitana, y el esloveno Tadej Pogačar, el mejor ciclista del momento, en una clínica de Barcelona esperando a ser operado de la fractura de clavícula que se produjo el sábado y que lo ha obligado a abandonar la ronda española. Y aquí seguimos con el fútbol de primera división. Dos partidos para cerrar la tercera jornada. A las 7, Osasuna Getafe. A las 9 y media, Barça Rayo Vallecano. Los azulgrana quieren seguir invictos y a Barcelona está a punto de llegar el último fichaje azulgrana, el brasileño Gabriel Jesús.
0: Pues en unos minutos lo ampliamos todo aquí en Mediodía.
19: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
20: Molt bon dia, són les 2:10. Una piscina nova a Mallorca cada 8 hores és la denúncia que fa Terraferida després de contrastar que entre 2015 i 2024 s'han construït més de 10.000 a l'illa. Avui és dilluns 31 d'agost. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassant més titulars amb Amador Bausà. El govern insisteix que ha posat en marxa mesures de contenció turística.
21: És la reacció del conseller de Turisme, Jaume Bausà, a la concentració que el passat dissabte va reunir unes 1.000 persones a Palma per demanar que es posi fi a la massificació.
20: Ajornat a dimecres, el ple del Consell de Menorca.
21: El govern insular del PP necessita el suport d'un grup de l'oposició per treure endavant la limitació de vehicles i ha donat aquest termini per estudiar les al·legacions presentades pel PSOE.
20: I en els esports?
21: En ciclisme, Enric Mas diu que Primoz Roglic és el seu gran rival per guanyar la Vuelta, i en futbol, victòria del Mallorca 3-0 contra el Ceuta, i Mateu Morell ha estat traspassat al Girona.
20: Previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
22: Bon dia, avui temps estable a les Balears, amb cel poc ennuvolat i potser una mica més de nuvolositat a les Pitiuses. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 33 graus a Palma, 31 a Eivissa, 30 a Maó, 29 a Formentera. Pel que fa al vent, aquesta tarda bufarà del nord-est i de l'est amb brises costaneres. Demà, cel poc ennuvolat al matí, tendint a la tarda a intervals de núvols mitjans i alts, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional, acompanyada de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis a la nit, les mínimes no baixaran dels 24 graus a Formentera, 23 a Eivissa, 22 a Palma i Maó. Durant la setmana, temperatures sense grans canvis, a partir del cap de setmana podrien pujar lleugerament. Pel que fa al vent, demà fluix en general de component est i amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
20: Com dèiem a la portada, Terraferida denuncia que Mallorca es construeix una piscina nova cada 8 hores. Això després d'investigar quantes se n'han fet des de l'any 2015 fins al 2024.
21: Són més de 10.000 les piscines construïdes aquest 9 anys, segons la investigació feta per l'associació. Tona Fuster és membre de Terraferida.
23: A Mallorca, més o menys en 10 anys, s'han construït més d'11.000 piscines. Això, si feia compte, són 1.200 piscines construïdes cada any, 23 a la setmana o 3 en el dia.
21: El 30% d'aquestes noves piscines s'han edificat a sòl rústic. Terraferida assenyala a la part forana els nous xalets i dins dels pobles els corrals com els punts on més han proliferat aquestes edificacions. L'associació ecologista assegura que el ritme de creacions de noves piscines no deixa de créixer, impulsat per l'especulació immobiliària, i demana la prohibició de la construcció de noves piscines fins que hi hagi una nova normativa per protegir les reserves hídriques. Mateu Vic, responsable de l'informe de Terraferida, assegura que no ha trobat gairebé noves construccions sense piscina.
24: No, gairebé no, no, efectivament. Si immensa majoria de xalets i de finques que se fan tant en fora vila com fins i tot a les urbanitzacions de xalets que se fan nous, quasi tots tenen piscina. Sí, sí, sí. Hi ha casos que no, però la norma, amb molta diferència, és que immoble que se fa nou, immoble amb piscina, llevat d'habitatges de protecció oficial en sòl urbà, evidentment.
20: Seguim parlant ara de qüestions relacionades amb el turisme. El ple que aquest matí havia de debatre sobre la limitació d'entrada de vehicles a Menorca s'ha ajornat. El PP ha posat damunt la taula la modificació de la llei de reserva de biosfera, que és el paraigües legal per activar la regulació, però no té els suports necessaris encara per tirar endavant aquesta mesura. El ple es celebrarà dimecres. Llorenç Sallés, bon dia.
25: Bon dia. El PP diu que la llei de reserva de biosfera, ja aprovada i en vigor i que ja inclou la possibilitat de limitar l'entrada de vehicles, s'ha de modificar per donar seguretat jurídica a la restricció efectiva. Diu que és una qüestió únicament tècnica i que per això proposa la seva modificació. Joan Pons Torres és el portaveu del PP.
1: Senzillament una qüestió tècnica. Ens ho demanen els tècnics del Consell Insular de Menorca i nosaltres l'únic que fem és modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera en les recomanacions dels tècnics perquè aquesta sigui aplicable en les màximes garanties jurídiques i perquè no puguin perjudicar aquesta limitació en els residents de Menorca.
25: Des de l'oposició, però, no ho tenen clar. Des del PSOE demanen més transparència al PP, a qui acusen de no haver fet res fins ara, i volen tenir seguretat que la restricció serà efectiva ja el proper estiu i que no perjudicarà els menorquins. Eduard Ropsi és el portaveu del PSOE.
2: En la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, mentre que qualsevol ciutadà de Menorca, de les illes, per el motiu que fos, sí que pot venir a Menorca i està excepcionat.
25: Des de Més per Menorca asseguren que la modificació de la llei no és necessària i que és una escenificació del PP per poder seguir dilatant el tema. Noemi García.
3: Aquest ple és totalment innecessari, format part absolutament d'un teatre de l'equip de govern.
25: Per la seva banda, la consellera no adscrita, Maite de Medrano, ja ha dit que votarà en contra. Per tant, al PP no li surten els nombres. Té 6 vots favorables i necessita majoria absoluta, és a dir, com a mínim un vot més. Els socialistes han estat els que han demanat més temps per pensar-se la seva postura després de presentar diverses esmenes al text. Dimecres sortirem en principi de dubtes.
20: Gràcies, Llorenç. A tot això, el govern reivindica les polítiques de contenció que assegura ha posat en marxa per evitar o almenys reduir la massificació que pateixen les Balears. Unes mesures que, recordem, passen, entre altres, per la prohibició de la concessió de noves llicències per al lloguer vacacional, una major pressió sobre el lloguer turístic il·legal i la conversió d'habitatges sancionats en habitatge social. És la resposta que ha donat l'executiu a la manifestació del passat dissabte contra la massificació que va convocar unes 1.000 persones a Palma. Escoltam el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
5: Que han duit endavant unes polítiques de límits, unes polítiques de contenció turística. Entenem que hagi malestar, no? Com sempre hem entès, en aquest àmbit i en altres que n'hi pugui haver, són totalment respectuosos. La conselleria té les portes obertes per qualsevol persona que vulgui venir a veure'm i a manifestar-me les seves preocupacions. Això sí, cara destapada, la cara tapada no.
20: Avui hem sabut, per cert, que les pernoctacions en apartaments turístics de les Balears ha baixat un 2,5% al juliol, però creix el nombre de viatgers.
21: Uns 350.000, que representen un 15,3% més que en el mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística.
20: I més coses. L'Ajuntament d'Eivissa ha lliurat avui les claus dels habitatges públics de lloguer assequible al barri de Sa Penya. En total són 7 pisos d'entre 30 i 75 metres quadrats, on hi podran viure de 7 veïns del municipi. Clàudia Marí.
6: Una família monoparental, una altra que havien de deixar l'actual pis on vivien al novembre, o una parella jove que amb la seva filla petita vivien tots tres a una habitació a casa dels pares. Són alguns dels casos de les 7 unitats familiars que han rebut aquest matí a Eivissa les claus del seu nou habitatge de lloguer social. Parla el batlle d'Eivissa, Rafael Triguero.
7: Tirant una realitat. Per tant, destacar, com vos explicava, de 7 famílies amb més de 10 anys d'empadronament a la nostra ciutat que començaran a tenir una garantia, una certesa de vida i poder construir un futur en aquest barri de la ciutat d'Eivissa.
6: L'Ajuntament d'Eivissa ha celebrat aquest matí a l'edifici de la peixateria l'acte de lliurament dels habitatges. Són 7 pisos d'una o dues habitacions on viuran un total de 17 persones. Juan es un dels joves beneficiats per aquest lloguer municipal.
26: Pues muy contentos, la verdad. Bueno, hacía falta porque ya no cabíamos casi en la habitación y ahora nos viene un niño, así que muy contentos.
6: Tots estan ubicats al barri de Sa Penya, tot i que el consistori confirma que hi ha 1.000 unitats familiars a les llistes d'espera de l'IBAVI i que continuen treballant per oferir més habitatge públic i de lloguer social. Per al moment, aquesta iniciativa serveix per a recuperar la vida al barri de Sa Penya. Ho explica la regidora d'Igualtat, Lola Penín.
27: Por un lado, le estamos resolviendo esa problemática que tenía y por otro lado también le estamos dando vida a un barrio como Sa Penya que ya la mayoría de la gente que vive es gente muy mayor. Entonces, alojando a estas personas allí con estos perfiles tan jóvenes y con hijos, yo creo que es una manera también de dar vida a estos barrios.
6: Uns habitatges per a començar una nova vida i tornar a fer barri.
20: Per la mare de successos, un home de 38 anys ha estat detingut a Palma per presumptament haver agredit sexualment una dona.
21: L'individu va anar a casa de la dona per dur a terme uns serveis de llanterneria i en un moment donat la va fregar per darrere amb les seves parts. Després que la dona denunciés el fet, l'home va ser detingut i va passar a disposició judicial el passat divendres. Posteriorment va quedar en llibertat.
20: A més, un home ha mort i altres dos han resultat ferits greu i lleu després de patir un accident de trànsit a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
21: I d'altra banda, la Policia Nacional investiga les causes per les quals dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys varen ser trobades inconscients dissabte vespre a la seva habitació d'un hotel de Palma, afectades per intoxicació amb monòxid de carboni.
20: I també us contem que, poc després de les 7 i mitja del dematí, ha estat interceptada una nova pastera en aigües de Formentera.
21: En concret, a la zona del Pilar de la Mola, hi viatjaven 13 migrants d'origen magrebí per arribar a una illa, la Pitiusa Menor, que des del passat divendres ha rebut ja 5 embarcacions d'aquest tipus amb un total de 89 persones. Totes elles d'origen magrebí, excepte 5 que eren subsaharianes. El recompte es va reprendre després de 9 dies de relativa calma en aigües de Balears quant a l'arribada de pasteres.
20: Per la mare de qüestions educatives, el conseller Antoni Vera assegura que les obres del centre estaran acabades abans de començar les classes.
21: El conseller ho ha afirmat durant una visita a l'IAT Ses Estacions. A més d'aquest centre educatiu, ha assenyalat que aquest pròxim curs també posaran en funcionament les ampliacions de l'IAT de Sant Marçal, a Pòrtol, al Marc Ferrer, a Formentera, a més d'inaugurar el nou centre integrat de formació professional a Menorca. Entre d'altres reformes i ampliacions, obres per valor de 85 milions d'euros que diu arribaran a temps.
8: En principi, les obres van bé i de vegades hem tingut sai de que no arribaven per ventura qualque intervenció a qualque centre. Ara, per exemple, sí que vos dic que el CEI La Soledat, que no té menjador escolar i no estarà operatiu fins a la millor per ventura el mes d'octubre. En aquest cas, sí, però en principi, el que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
21: A més d'això, el conseller ha estat demanat per la situació de vaga de les educadores 03. Vera diu que respecta el dret a vaga i de reivindicació, però recorda que el govern ha fet feina per solucionar aquesta situació amb un calendari per posar en marxa un decret de mínims, la sol·licitud d'un informe extern per valorar la situació dels centres, una ordre de menjadors escolars 03, entre d'altres mesures.
8: Estan fent feina, els hi han preparat un calendari per fer aquest decret de mínims, elaborar-lo en el si de la mesa 03. El compromís és fer-lo per via d'urgència perquè el mes de març estigui aprovat i estigui en vigor per el curs 27-28. Jo entenc les seves reivindicacions, però nosaltres ja hem posat els fonaments per anar acabant amb les diferències i amb les injustícies.
20: L'oposició també s'ha manifestat sobre aquest darrer tema. Una vintena de batles i regidors d'educació del PSIP s'han concentrat a l'Escoleta Municipal 03 d'Algaida per donar suport a la reivindicació. La batlessa Marga Fullana demana les mateixes condicions que les concertades.
9: Volem la mateixa igualtat que vol donar els governs, la Conselleria d'Educació, per les concertades, no? Després és que ha de suportar un ajuntament per pagar cada mes i que incorpora dins el pressupost municipal és molt elevat i simplement nosaltres volem fer i reivindicar que tinguem les mateixes condicions i els mateixos drets que qualsevol escoleta concertada.
20: La candidata del PSIP al Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ha denunciat també en aquest cas el comportament del govern.
10: Volen denunciar que el govern de Marga Proens prioritza la privatització de l'ensenyament. El que ha fet ara és prioritzar i a partir de setembre les educadores i les mestres de les escoletes concertades rebran, pagarà la conselleria les seves nòmines, mentre deixa les escoletes municipals sense aquesta ajuda.
20: 2:23. No, Olivia, la nina de 3 anys d'Alcúdia que pateix epidermòlisi ampul·lar, una malaltia minoritària i crònica coneguda popularment com a pell de papallona, rebrà una nova teràpia a partir del 9 de setembre.
21: És l'única que pot rebre a Balears aquest tractament innovador. Recordem que en tota la comunitat hi ha fins a 20 persones amb aquesta malaltia. Manuela García és la consellera de Salut.
11: Es una indicación muy precisa, la que está en ficha técnica de la medicación, que es que tenga que ser autosómica recesiva. Y en ellas es en las que está especialmente indicada. Tampoco el tratamiento está indicado en todo tipo de heridas. O sea, hay que determinar en qué heridas se le va a ir poniendo. Y eso es una cuestión absolutamente técnica del que lo decide, es por supuesto la indicación médica.
21: Aquesta condició genètica provoca una fragilitat extrema a la pell i a les mucoses. Qualsevol frec o cop, per mínim que sigui, li genera bòfigues i ferides greus similars a una cremada. El tractament és un medicament genètic tòpic que no curarà la malaltia, però sí millorarà la seva qualitat de vida.
4: Solo las rodillas, los codos, las manos y los pies, pues ya es una ventaja en la calidad de vida, de que pueda hacer una vida más normal y pueda jugar más con los niños, pueda estar más en la calle y no tener el pavor que simplemente caminando se tropieza y se le levanta la mano entera y se le queda en carne viva.
21: Són declaracions de Joan Etura, pare d'en Olívia, després de reunir-se amb tota la família, amb la consellera i la presidenta del govern, Marga Proens.
20: I seguim contant notícies al Ràdio Diari Migdia. UGT desconvoca la vaga a la Canera de Sonreus per la impossibilitat, diuen, d'exercir el seu dret precisament a la vaga. Denuncien que el director general de Medi Ambient i el cap de Departament de Benestar Animal varen estar fent tasques corresponents als vaguistes de manera contínua i reiterada durant els dies de la mobilització.
21: Recordem que el sindicat denunciava les condicions laborals de la plantilla que assegura cobra el salari mínim, tot i tractar-se de personal especialitzat. La vaga va començar dilluns passat després que fracassés la mediació entre l'empresa Atisa, l'Ajuntament de Palma i UGT. A canvi, anuncien una ofensiva total de denúncies. Juan José del Teso és el responsable del sector de serveis a la comunitat d'UGT.
12: En el ámbito de reivindicar, seguimos en el mismo punto, reivindicando lo mismo, los salarios y las mejoras en materia de prevención. Lo que pasa es que la herramienta de la huelga, como se ha visto absolutamente neutralizada por los responsables políticos del ayuntamiento, haciendo ellos mismos las tareas de los huelguistas, pues la desconvocamos porque no tiene ningún sentido de ser. Pues ahora lo que haremos nosotros por nuestra parte será redoblar esa parte de denuncia pública y también judicial de todas las irregularidades que hay.
20: I parlam ara d'esports. Començam en ciclisme perquè avui hi ha etapa de descans a la Vuelta que l'afronta Enric Mas com a líder després d'haver-se coronat ahir amb el mallot vermell, recordem, havent guanyat la novena etapa que acabava al cim de la Serra d'Aitana, ampliat així el seu avantatge com a líder de la General. Enric Mas ha parlat avui davant dels mitjans de comunicació, destacat a Primoz Roglic com el seu rival i es mostra també confiat en les seves forces.
13: Les sensacions són molt bones, crec que la tranquil·litat meva és el cap i les cames. Crec que estem molt bé, l'equip està molt bé, així que això és la tranquil·litat més grossa que tinc. Quan la història de Roglic en la Vuelta és el que més, a mi personalment, més me preocupa de cara a Granada.
20: Enric Mas té ara 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon, Primoz Roglic, i 1 minut i 39 amb el tercer, Félix Gall. En futbol, volien dir, ja és oficial, Mateu Morey deixa el Mallorca i fitxa traspassat pel Girona després de no haver participat en els 3 primers partits de la temporada, i s'espera també que el Mallorca faci oficial en breu l'arribada de John Donald, cedit per l'Ells amb opció de compra fins a final de temporada. Serà en principi la 12a incorporació, un futbolista que pot actuar de pivot, de central i de lateral dret. Tot això després de la victòria d'ahir vespre per 3-0 davant l'agrupació deportiva Ceuta, que posa els de Luis García novament en posicions de play-off descens. Van emmarcar Àlex Sala, Adrián Fuentes i Adam Buxa. Sentim el tècnic Luis García.
14: No, me preocuparía si no hubiéramos generado situaciones para poder haber hecho gol antes. Y creo que hemos generado multitud de situaciones. Creo que el primer tiempo hemos hecho cosas muy bien, hemos generado para poder nos hubiéramos ido con más diferencia en ese primer tiempo y tenemos que mejorar otra vez, tenemos que ser más contundentes.
20: A primera federació, derrota en l'estrena de la temporada de l'Eau d'Eivissa, que va caure per 3-2 a Antequera. En bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello seran al Mundial que comença a Alemanya dia 4 de setembre, després d'entrar a la darrera convocatòria de la selecció espanyola femenina. Òbviament, en la masculina, Baba Miller jugarà avui a les 6 contra Grècia en un partit clau per a la classificació en vista al pròxim Mundial. En tenis, remuntada de Jaume Monà a l'Obert d'Austràlia, va aixecar 2 sets en contra amb el francès Terence Atman i es va acabar imposant per 7-6, 6-3, 1-6, 6-7 i 5-7. El seu pròxim rival serà un altre francès, Arthur Rinderknecht, número 29 del món del rànquing ATP. I acabam amb motociclisme. Izan Guevara segueix segon a la General del Mundial de Moto2 després de finalitzar també segona i al Gran Premi d'Aragó. A MotoGP, Joan Mir va sumar 4 punts en acabar 12. I avui a la cultura parlant de les pitjorines.
21: En Pep El grup mallorquí participarà al Festival Neorama, que se celebrarà a Granada entre dijous i diumenge d'aquesta setmana. Un esdeveniment de joves talents musicals que cerca connectar diversos gèneres de diferents regions d'Espanya. El conjunt musical, format per 7 dones, proposa un espectacle que mescla la tradició oral i la música popular de l'illa amb arranjaments contemporanis. Una de les membres de les Pitxorines és Namazi Jara.
0: Un replantejament de la música popular d'aquí de Mallorca. Nosaltres hem après aquesta tradició musical, li hem aportat el que trobàvem, l'hem reformulat un poc i la mostram d'aquesta manera una mica canviada, una mica més pròpia nostra.
21: Al festival també participaran altres 10 artistes d'altres regions espanyoles.
20: I un darrer punt de darrera hora, que acaben de saber que ha mort Celestí Alomà, el que va ser primer conseller de turisme del pacte i pare de l'ecotaxa del Partit Socialista. Continuem amb més informació demà a les 7:25.
15: Un mes y un día después del asalto a nuestras fronteras, el gobierno desvincula a Marruecos. Dice el presidente que el CNI no tenía pruebas y no tiene pruebas que apunten a Mohamed VI. Hay un nuevo término, zona gris, para determinar cómo se ideó el asalto. Redes, Rusia, Israel, cuyo gobierno acaba de llamar en redes mentiroso a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ha fiado a la normalidad el despliegue de recursos que va a desplegar este martes en Consejo de Ministros. Tiempo para la información nacional e internacional en mediodía, 2:30, 1:30 en Canarias.
16: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
15: Y lo primero, saber cómo está la ciudad, cómo está Ceuta desde hace un mes y un día, viendo su rutina puesta patas arriba. Lo estamos contando desde las 6 de la mañana en la ciudad autónoma, donde han empezado a producirse traslados de algunas de las menores a centros ya oficiales de asistencia. Ahora mismo habilitadas 3.300 plazas. Esta misma mañana ha empezado a funcionar un nuevo espacio, la hípica de la ciudad. Allí se ha trasladado a unas 200 mujeres y niñas, y a las puertas está nuestro compañero Nacho Monraval. Nacho, buenas tardes.
17: Buenas tardes. A las puertas de la hípica, un grupo de mujeres con niños muy pequeños esperan poder entrar. Llevan días durmiendo en la calle. Alguien les ha dicho que tenían que venir aquí. Pero a este recinto para mujeres solo van a entrar unas pocas de las miles que viven todavía por las calles de Ceuta. El gobierno ha habilitado 320 plazas temporales en la hípica, 3.300 en total en la ciudad. La confusión ha sido absoluta desde primera hora, cuando ha empezado a correr el rumor de que hoy iban a abrir varios centros. Aquí están trayendo a mujeres, por ejemplo, del campamento vecinal que organizaron en el colegio Reina Sofía, en el barrio del Príncipe.